0: Arrivo palà, metteixo l'ingo que sa mamma. Ama y amaga do l'altro, vidi ma buco per la meliu clama.
1: Mon papa emprego palà, metteixo l'ingo que sa mamma. Ama y amaga do l'altro, vidi ma buco per la meliu clama.
2: Mon papa emprego palà.
1: Sa mamma emprego palà. Ma tata emprego palà.